Com anam? Benvinguts, benvingudes. Hola, hola. Aquí comença, en aquest moment, arrencam aquest programa de ràdio, com tots els dissabtes de matí, aquí a Sa Pobla Ràdio. Davant, darrere, música tradicional, música popular de Mallorca, de Menorca, Vall d'Hebot. Començam!

M'enamora el teu parlar, m'encanten els teus ulls, m'al·lucinen els teus cabells. Música nostra, en la seva prolongada trajectòria des de l'any 1981, més que consolidada com una formació que s'ha dedicat a dignificar la música popular i la recuperació del ball de bot. Música nostra demà diumenge en directe. La podeu veure a la ballada popular que se farà a la plaça d'Espanya de Palma, dins del marc dels actes d'Escorrellengo 2026. Ja sabeu, a favor de SUS, del català, a Mallorca li deim el mallorquí, a la plaça d'Espanya a partir de les 6 de l'hora baixa. Ballada popular amb música nostra demà diumenge 3 de maig a partir de les 6 de l'hora baixa.

0: Espectacular, que guapo sona aquesta coral de sa pobla interpretant aquest clàssic, aquest tradicional sa ximbomba, però amb aquesta fusió tan interessant, amb aquesta mena de música vocal on els intèrprets canten agrupats en coros. Sa música coral, composicions, arranjaments i improvisacions d'aquest tipus que són interpretats a capella o bé amb un acompanyament instrumental que poden recórrer a intervencions de cantants i solistes de conjunts instrumentals. A CD de sa coral de sa pobla, que avui, ja com feien la setmana passada, vos està imposant, hem escoltat sa ximbomba i continuarem ara amb el ball de son de Sant Ferriol.
1: Mm-hmm.

es que o... La ballada popular sol la que va amb una bullanguera, que és una jota llarga. La balla, una parella que se situa enmig d'un rotllo format per tots els balladors i balladores que acompanyen la música amb balletes o castanyetes. Els participants es van canviant en la parella inicial per entrar en el ball. Hi participen els balladors joves, els grans i els més petits, qualsevol que tingui el coratge de sortir a rotllo.

de Ball i ses Estrelles ballant tot dos, malament ja no estiguem escoltant música coral, sí que hi ha per aquí uns coros i unes veus precioses. Aquesta és la música de A Beniara, des de fa la nit, demà diumenge 3 de maig a les 11 del matí, participen en aquest cercavila que se celebra en el mercat municipal de Felanitx, a la plaça de la Constitució. A Beniara, al mercat, demà diumenge 3 de maig a les 11 del matí, com vos dic, en el seu poble natal, a Felanitx.

Aquesta és la música de Cofre Antic, agrupació inquera que tenen dues ballades avui, hora baixa, fan actuació en el carrer Major a Búger, acompanyats de Marjal en Festa, Bellugall i els Xeremiers de Búger. I demà, diumenge, Cofre Antic que té una altra ballada a partir de les 6 de l'hora baixa a Costitx, a dins del marc de la Fira, de la Fira de les Flors, a la plaça del Jardí, actuaran aquest Cofre Antic que hem estat escoltant en aquests darrers minuts amb les cançons Lluna Moro, amb aquesta Bolero Encofrat i amb aquesta Jota de les Illes que escoltam a continuació.

La música de Bellugall, que actua també avui, dissabte 2 de maig, Sora Baixa, a Buja, en aquesta Fira d'Esjai 2026. Bellugall, que també comparteixen escenari amb Marjal en Festa, Cofre Antic o amb els xeremiers de Buja. Continuem endavant amb el programa. Sabeu que això és Davant Darrere, un programa que s'emet tots els dissabtes de matí aquí a Sa Pobla Ràdio, amb l'objectiu de donar difusió a la música tradicional de les Illes Balears. En aquest programa hi sonen boleros, jotes, fandangos, copeos o també això que escoltarem a continuació, mateixes.

Idò, quatre mateixes interpretades per esclafits i castanyetes. Molt probablement la mateixa és l'únic ball propi de Mallorca, ja que no apareix en repertoris de ball d'altres territoris de la península. Podríem dir que la mateixa és un ball que en el pla tradicionalment s'ha acompanyat de música instrumental feta per xeremies, flabiol i tamborino, encara que la banda de Llevant ha aparegut la guitarra, el guitarró i les castanyetes. En tot cas, un dels balls més antics, tradicionals, de l'illa de Mallorca. Hem escoltat la mateixa de Cap de Pere i la mateixa 1, 2 i 3 d'Esclafits i Castanyetes, aquesta agrupació de per sa banda. Pues ara vos ho diré, perquè ho volia dir tan aviat que se m'ha oblidat. Esclafits i Castanyetes, que d'aquí molt poc, demà diumenge, fan una

ballada popular, primer música nostra i llavors aquests esclafits i castanyetes en el marc de Escorrellengo de 2026.

Efectivament, de passabanda d'Artà, Esclafits i Castanyetes, com vos dic, demà actuant amb aquesta ballada popular a la plaça d'Espanya. I ja anem pràcticament posant el punt final en el programa, ho feim amb música de Roada. També demà diumenge a partir de les 7, ballada a Set Salines. Una ballada que estarà integrada a un concert, com diuen a la info publicitari, entre la banda de música de Set Salines i Roada, amb un projecte entre aquests dos grups, podrien dir, la banda i Roada, amb arranjaments de Gabriel Oliver Torres. Una oportunitat especial per veure una actuació especial. Demà diumenge, a partir de les 7 de l'hora baixa, a Set Salines, aquest concert entre Roada i la banda de música de Set Salines.

fa calor, què tal si encetam una cindri? Què tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins? Fa calor, què tal si nedam amb pilotes? Què tal si deixam que se parra davall els termòmetres a 20?

0: ¿Sabías que? La ballada popular es presenta a totes les festes populars que se celebren al llarg del calendari festiu i a molts altres esdeveniments. El ball improvisat ha fet possible que es pugui ballar amb qualsevol ballador o balladora tots els balls que es vulguin, qualsevol peça musical, tradicional o nova, interpretada per qualsevol grup de música popular. El pas dels anys no ha restat vitalitat a la ballada, ens al contrari, l'ha augmentada i actualment continua ben vigent. La creació de noves escoles, les places plenes de balladors i les nombroses convocatòries en són la prova. De Mallorca es va difondre a Menorca i després a molts indrets de Catalunya i a l'Argentina.
1: I jo afegiria també el ball de bot se balla a altres territoris d'Amèrica del Sud. També se balla a Xile i a Uruguai, on també hi ha presència de cases balears.
2: Consonance. De la page à la voix. Porte-plume. Lecture libre. Consonance.